0: Radio.
1: La millor música.
0: Per sempre.

0: Imagina.
1: Tonight, tonight.
2: Imagina.
0: Imagina Radio.
3: Saps que jo t'estimo igual.
4: Molt, molt. M'agrada molt.
5: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Radio.
4: Tota l'estona. No puedo
2: vivir. Així és.
0: Imagina Radio.
4: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
2: La millor música.
0: Per sentir.

0: La millor música
1: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig, al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
4: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
6: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Because I gotta have faith.
1: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico el Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: Ei, Jordi, sortim a sopar?
3: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
2: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
3: Quin bon consell! On dius que sopem?
2: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
4: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
5: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico Celi, el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
4: Aquest diumenge, 16a prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roqueta Jesús. Obert a tothom.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
7: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
8: Crec que mai oblidaré eixos nervis d'aquell dia. De la llista que van fer per a tu la preferida. Inaccessible i tranquil·la.

0: Imagina Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 2.
2: Rivera Express, un espectacle exclusiu amb Quico El Celi, El Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Rivera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: La teva vida no pot estar sotmesa a les dietes. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 quilos a la setmana.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
6: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
7: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
4: per sentir

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és l'ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Ribera Express, un espectacle exclusiu amb Quico Alcel i el Noi i el Mut de Ferreries i la companyia Traut de Tarí. Un viatge en tren de locomotora de vapor amb personatge sorpresa i un grup de músics que no han pagat el bitllet. Ribera Express, el 16 de maig al Museu del Ferrocarril a Móra la Nova. Entra a la web del museu i escull el teu trajecte.
3: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
4: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
0: Imagina Ràdio.

0: much faith. Imagina Ràdio 103.9 FM.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: A Econutrients Natura i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natura i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Radio. Imagina Radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Radio, la millor selecció musical. Imagina Radio.
3: La millor música
0: per sentir-se

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
2: Vine a viure la Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
3: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
4: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
5: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Els olis del Baix Ebre a Montsià són olis verges extra, obtinguts a partir de tres varietats, morruda, sevillenca i farga. Uns olis que han situat la nostra gastronomia entre les més prestigioses del món. Oli, denominació d'origen protegida, oli del Baix Ebre a Montsià, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix en les zones rurals.
3: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Garden Center Vostres Vivers. Gran varietat en planta ornamental, arbustiva, arbres i fruiters. 36.000 metres quadrats d'exposició per guarnir el jardí, la terrassa, el balcó o la teva llar. Més de 30 anys d'experiència en el sector del viver i la jardineria. Tot el que busques i més, ho tens a Vostres Vivers. Antiga Nacional 340, quilòmetre 1054,1, Vinaròs. Obert també diumenges i festius de 10:30 a 2.
2: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mus d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
3: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
4: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
3: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
4: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
3: Aquesta primavera, fes la teua.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
7: Imagina Ràdio.

0: Radio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
2: Més del 70% de les morts estan relacionades amb l'obesitat. Amb la banda gàstrica ajustable, amb microcirurgia i una nit d'hospitalització, pots perdre fins a 1,5 kg a la setmana.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
4: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
2: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Intensitat. Duresa. Concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te. Per alguna cosa serà.
3: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
4: Si vols estar al dia del món eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
5: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: I un bon consell? On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu. Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatge als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
4: Aquest diumenge, setzena prova del Campionat d'Agility de Catalunya a Roquetes. De 8 i mitja del matí fins a les 7 de la tarda, salts, velocitat i molta emoció amb més de 150 participants i 16 clubs d'arreu de Catalunya. 17 de maig al Club Ebre Agility, carretera de Roquetes Jesús. Obert a tothom.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Vine a viure la festa del mercat a la plaça d'Amposta. Del 15 al 17 de maig, viatja als inicis del segle XX al cor del Delta de l'Ebre. Enguany celebrem l'esport d'època amb el ciclisme i el futbol com a protagonistes. Gaudeix d'un programa ple de música, gastronomia, espectacles i activitats per a tothom. Vesteix-te com els nostres avantpassats i forma part de la història. Festa del mercat a la plaça d'Amposta. T'hi esperem.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

radio. Imagina radio. La millor música per sentir-se

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Fins al 24 de maig, 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra de l'Ampolla. Menús on la protagonista és la ostra al Blau Mar, Campinyana, Casa David, Casa Llambric, El Pescador, La Barraca, La Roca Plana, Lo Garbí, Lo Goleró, Lo Típic, Nova de Vimar, Restaurant del Mar Flamingo, Rodamar, Salazars i Restaurant Sol. Fins al 24 de maig, jornades de l'Ostra de l'Ampolla, espai gastronòmic del Delta.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
5: Si vols estar al dia del món Eurovisiu, països, representants, cançons, notícies, escolta Camí Eurovisió Viena 2026 cada diumenge de 12 a 1 del migdia a Imagina Ràdio.
6: Camí Eurovisió Viena 2026 amb el patrocini de Montesó Formació i Autoescoles i Avelló Autotec, concessionari oficial Hyundai a les Terres de l'Ebre.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Radio. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Radio. Imagina.
1: Imagina.
0: Imagina Radio.
2: Saps que jo t'estiu igual.
3: Molt, molt. M'agrada molt.
4: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Radio.
3: Tota l'estona. No puedo
1: vivir. Així és.
0: Imagina Radio.
3: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Tu que m'has venut, que per ser tan gana, he de ser metòdic i no fer el que em don la gana. Hi ha un espai per

0: Imagina Ràdio.
1: Nada volverá a ser como...
2: L'escolto.
3: M'encanta.
2: Tota l'estona.
0: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
4: La millor música.
0: Per sentir-se.

seguint la nit busquen la teva intimitat. Pobresa eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atabellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota.

0: Imagina Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.